0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dijous 15 d'octubre. Acabem ja esta primera quinzena del mes. I encara que avui tenim un molt bon dia, es pronostiquen pluges per a cada setmana. De moment, AEMET no ha fet pública cap alerta, però sí tenim un avís especial per part del 112, del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana. Informen de que estan previstes precipitacions intenses en l'àrea del Mediterrani, que podria començar dissabte 17 d'octubre i afectar especialment als litorals i prelitorals mediterranis, és a dir, de ple a la Safor, entre altres comarques, durant diumenge 18 d'octubre. S'aconsella, per tant, informar-se abans de desplaçar-se, extremar la precaució en la carretera, evitar zones inundables i no estacionar vehicles en llocs susceptibles d'inundació. Però, de moment, Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: A Gandia no s'ha suspès cap activitat avui, tot i que s'ha decretat este avís especial, com l'última vegada, no?
2: Així és, perquè hem de recordar que ara tenim l'avís especial del 112, que sempre és el que marca un poquet les mesures que pren els ajuntaments. Però per a que se suspenguin classes, activitats a l'aire lliure i tal, ens faltaria l'avís taronja per fortes pluges, que això de moment no tenim. Simplement tenim avís especial que s'ha d'anar en precaució per al dissabte i per al diumenge especialment. Després se pot allargar la cosa. Això és el que tenim ahí pendent.
1: Però de moment, avui, clar, no tenim aquest avís d'AEMET, per tant no s'ha suspès cap activitat per avui, però sí que de cara al cap de setmana alguns municipis han pres ja mesures, no?
2: Així és, perquè, per exemple, s'ha ajornat el porrà de la tardor en Real de Gandia, la Fira Gastronòmica d'Oliva, també la Setmana Santa de Gandia, que es van reunir ahir, l'assemblea va decidir que el dia del cofrare, que és la festa que fan de germanor de totes les germandats, estava previst per a este diumenge i s'ajornarà. Encara no s'ha donat a conèixer la data, però han preferit que sigui així, perquè pensen que és possible que s'haguera suspès, aleshores ja s'avancen. I avui també s'ha buscat tavernes, estava previst celebrar el 17 d'octubre, el dissabte de la trobada solidària i el Major Fest, en la plaça Escriptor Rafael Xirbes, i en dues actuacions s'anaven a desenvolupar a l'aire lliure, així que el consistori ha decidit ajornar-lo a una altra data. També la caminata dels 700 d'en Carròs a la Font d'en Carròs es reprogramarà. Durant els pròxims dies, les persones inscrites rebran els diners de la inscripció i quedaran a l'espera de saber quin dia se celebrarà.
1: Vale, per tant, moltíssimes de les activitats de cara al cap de setmana s'han ajornat a l'espera també de conèixer moltes altres dates que haurem de conèixer poquet a poquet. Escolta, i en Villalonga, què faran les seues festes?
2: Sembla que van avant.
1: Després,
2: i també va avant Fèria, de moment, l'Icant, el triatló que es fa a Gandia este dissabte. Venen 1.500 triatletes de 25 països, aleshores, de moment, la prova continuava.
1: Bueno, els triatletes estan posats,
2: És el que pensava, estàvem parlant ara en la redacció i clar, que imagina que a no ser que hi hagi una alerta extrema,
1: ells estan posats
2: a córrer, a nadar, en pluja.
1: Total, en contextos molt, molt adversos, així que per a ells, vaja, serà un passeo en barca, millor dit. Entonces ja parlarem després en Villalonga, intentarem fer-ho, a veure com es planteja de cara a este cap de setmana ells que celebren aquestes festes patronals. De moment, és tanta la pluja que ens espera que sabem en aquests moments de les previsions, com sempre. Li preguntem al nostre meteoròleg de confiança, Jordi Payà, molt bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, com estem? Patint sempre per l'oratge.
1: Sí, exacte. Moltes gràcies per atendre'ns, Jordi, com sempre. Sempre que ens creem algun dubte de meteorologia, en seguida, ara el cridarem a Jordi.
3: El primer que he pensat este matí, no tardaran en cridar-me a Radio Gandia.
1: Escolta, quin temps ens espera per a este cap de setmana? Què ens espera?
3: Bueno, pues és un, tens una situació de les delicades, podem dir, de les perilloses, també podem dir, perquè va ja fa un parell de dies en el que totes les configuracions dels models meteorològics marquen, apunten a que dissabte per a vesprada nit la situació s'inestabilitza molt. És una borrasca un poc rareta, ve a formar-se a la zona del sud de França, a la zona nord de les Balears, i recula cap arrere. Així com les borrasques tenen tendència a viatjar normalment d'oest a est, estava al revés. Esta va des dels Balears cap a nosaltres. I sobretot la matinada de dissabte, diumenge i diumenge va donar vents de gregal, vents de llevant, prou forts, prou marcats, i va acompanyar d'aire fred en les capes altes de l'atmosfera. Per tant, estem davant d'una situació d'una possible dana, farà falta veure la seva evolució, perquè donen pluges. Que està molt bé, pues que s'hagin pres mesures com que ajornar algunes activitats, sobretot diumenge, no només per l'activitat en si mateix, sinó per el moviment de gent que n'hi ha al seu voltant, gent que es desplaça per carretera. Dissabte, per exemple, la triangle que acabo de comentar, no serà tan problema, perquè en principi dissabte de matí pot haver-hi algun ruixat, però no precipitacions ni fortes ni torrencials. Sí que és possible que això siga més de cara a diumenge. I en principi són situacions que vallen molt d'un dia per un altre. Ahir me donava la previsió que dilluns escampava, este matí a primera hora me diu que encara continua dilluns i escampa dimarts. Per tant, són situacions que està bé que veiem des de la perspectiva, per veure, per prendre mesures, perquè no lamentar després que puguen hi haure conseqüències adverses, negatives, i anar volant les del temps per veure com evoluciona, per anar agafant mesures. No ens coincidís en escola, però sí en activitats de cap de setmana. Per tant, hi ha que estar molt al tanto.
2: Jordi, de moment no tenim alerta de la meteorològica?
3: No, la tindrem segurament diumenge, perquè de moment l'AEMET treballa així, i de moment l'AEMET avui dona alertes o avisos per avui, per a demà i per a dissabte. Com que la situació adversa comença dissabte per la nit, diumenge, suposa que al llarg dels pròxims dies caldrà estar atents a veure com evolucionen. És discutible aquesta forma de treballar, però és la que tenen i és la que hem de fer servir tots a l'hora de prendre mesures i sobretot això. Però la previsió està clara, és que diumenge va ser un dia de no eixir de casa. Així no.
2: I una qüestió, Jordi, perquè jo, per sabidoria popular, sempre he escoltat que així a la Safor, quan ve el vent de gregal és quan tenim el problema, no?
3: Sí, ahir les muntanyes juguen un paper fonamental, tota la zona del sud de la Ribera, la Safor i el nord de la Marina, i són muntanyes, diguem, que fan com una espècie d'embut que agafen així vent de gregal, obliguen el vent a ascendir la massa d'aire húmida i topetar-se la massa d'aire freda a les capes altes de l'atmosfera, i per tant és la zona més plujosa de la Comunitat Valenciana, perquè fruit de la orografia, i per això quan estem davant d'aquestes situacions sempre la Marina i la Safor són les que s'emporten la major part, diguem, de les pluges registrades.
1: Clar, jo suposo que, bueno, a mi, i suposo que els oients que ens estaran escoltant, quan sentim la paraula dana, ens avorronem, per tant, es preveu molta pluja, molta tempesta també per al diumenge. Però...
3: Sí, sí.

0: I ja que saber, diguem, treballar aquestes situacions, jo penso que s'està fent bé esta volta i hi ha que ser prudent. I aquesta prudència ha de ser des de les autoritats, des de la gent que ens dediquem a fer previsions i des de la gent que escolta aquestes previsions i té que fer cas d'aixes, del que diuen les autoritats, Protecció Civil, el que permetisca que cada volta es gestioni millor i que cada volta donen menys problemes. Jo sempre insistisc, els avisos no són previsions meteorològiques. Els avisos i les alertes s'han de donar, per dir-ho d'alguna forma, quan l'aigua la tenim pel turmell. No fa falta donar-lo abans, perquè si no, al final la gent no acabarà no fent cas d'aixos avisos. Vale, m'explique. Si tu tens un lladre al voltant de ta casa, està bé que es doni una alerta, no? Però l'avís s'ha de donar quan el lladre estiga, per dir-ho d'alguna forma, dins de casa i te doni temps a reaccionar. Vale? Pues les previsions meteorològiques són un poc paregudes. No podem fer un avís sí, perquè sí. De fet, hi ha mitjans un poc més sensacionalistes que estan parlant d'una dana superforta i comparant-la amb la de l'octubre de fa 2 anys i tal i qual. Bueno, juguem en les fake news i juguem també en la falta de rigor en alguns mitjans a l'hora de donar notícies per guanyar 4 clics i per guanyar 4 seguidors. Hi ha que estar seguint el que diu Aymet i el que diuen les autoritats i sempre pues, buscar un lloc de capçalera on informar-se de la previsió meteorològica.
1: Totalment. Pues Jordi, moltíssimes gràcies per atendre'ns com sempre. Ja tenim esta informació que en estos casos, pues mira, el saber és molt important perquè per tal de prendre pues aquestes mesures, no? Que parlem. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres com sempre, una abraçada.
1: Adéu. Adéu.
2: Doncs, això com comentava Jordi, estar pendents, no alertar de moment.
1: No.
2: I estar pendents de com evoluciona. I sí que m'ha agradat aquesta reflexió que ha fet de no abusar dels avisos, perquè a vegades jo crec que està passant ja, no? Que la gent li arriba el avís i diu...
1: Les alertes de la... Sí. I quan comença a pitar, bueno, jo encara m'avorro, és que jo encara ho tinc molt, molt recent, però sí, és de veres que s'ha de cuidar això, sobretot en aquestes dates de tardor que tenim cada 2x3. Moltes gràcies, Anna.
2: Fins ara.
3: Hoy por hoy Gandea, con Celia Chulia.
4: Siente la emoción de estrenar hoy mismo. En Motor Pacífico tenemos unidades limitadas de Audi listos para ti con entrega inmediata. Descúbrelas en Motor Pacífico Alcoy, Alzira, Gandia, Ontinyent i Xàtiva o en motorpacificoaudi.com.
5: Vols que la teua falla siga més moderna, transparent i fàcil de gestionar? Falles 360 és una plataforma digital per a comissions falleres. Control total de caixa, barra i quotes, inscripció a sopars, loteries i molt més. Comença el nou exercici amb la millor eina per a la teua falla. Falles 360. La teua falla sempre amb tu.
6: Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
7: Novedad en Cafuster. Las albóndigas con salsa de almendra están hechas con carne jugosa de nuestra carnicería y bañadas en una crema fina de almendra. Aviso a navegantes, es para mullar en paz.
6: Cafuster, en calle San Francisco de Borja 83 y también en la web cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
8: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
9: En Restaurante Esvedrá, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurante Esvedrá, playa de Gandía.
8: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
10: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
11: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
12: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
11: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
13: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
14: Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emogre

0: Pues esta cançó diu que sempre que llueve escampa. A veure si això és així. De moment ens preocupem per aquestes previsions de cara al cap de setmana, d'aquestes pluges, perquè, clar, molts municipis han començat a ajornar activitats que tenien programades per aquestes fortes pluges que ens esperen, sobretot de cara al diumenge, ja hem escoltat el Jordi Payà. I, clar, ens preocupem especialment, ja ho hem dit abans, per Vilallonga, perquè celebren este cap de setmana les festes patronals. De fet, ahir ja van fer el pregó, avui també tenen activitats, així que pues, hem enviat allí el nostre enviat especial a Daniel Ardit, que el tenim per allí, per Vilallonga, allà. Dani, molt bona vesprada, endavant.
1: Hola, Celia. Em pilles de vespre de festes. La vespre de les festes, efectivament, de Vilallonga. I ara el protagonista són els cabeçudos. Estan a punt d'entrar en el Col·legi de Santana i han fet alguna visita que altra a l'escola pública, també a l'escoleta infantil. I ara són els cabeçudos. Vaig a veure si puc parlar amb algun d'ells. Muy buenas, ¿tú eres cabeçudo?
2: Jo sí.
1: Què estàs? Baix del cap. Conta'm, qui sou els festers, no? Els que munteu tot això?
2: Sí, som els festers de l'Aurora de Vilallonga.
1: Espera, que el dins del cap, comenteu-me.
3: Els festers de l'Aurora.
1: Els festers de l'Aurora, munteu això.
3: Sí.
1: No n'hi ha cap, un altre cabeçudo, no n'hi ha caps per a tots, no?
4: No n'hi ha caps per a tots.
3: Cada volta va uno.
1: Bueno, això que xulo, no? Com s'ho esteu passant?
3: Superxulo, de puta mare.
1: Bueno, ja heu anat a l'escoleta infantil, heu anat?
3: De la font.
1: I com reaccionen?
3: Pues xiquets, amb molta il·lusió. Ah? Amb molta il·lusió.
1: I vosaltres més encara, no?
3: Vosaltres per suport, les nostres festes i vosaltres.
1: I ara, a veure, alguns companys teus, festers, què porteu en les mans? Què esteu fent de tot això?
3: Portem pitos, juguets.
5: Estem repartint els xiquets, sí.
6: Xiulets i juguets per als xiquets.
5: Tot el que es puga.
1: Com es prepara es preveu la festa? Estem a la vespre encara, no?
3: Sí, ara ja esperant que siga l'hora de fer l'ofrena.
1: Fantàstic, per a passar-ho bé.
6: Moltes gràcies.
1: Així estan també, Celia, els dolçainers i tabaleters de la localitat, que són els que s'encarreguen de posar la música. Muy buenas, ¿son de la asociación de dolçainers i tabaleters d'ací, del poble?
7: Som de la colla de Vilallonga, sí.
1: De la colla de Vilallonga. S'encarregueu vosaltres de posar la banda sonora tots els anys, els cabeçudos?
7: Sí, ja fa molts anys que sí.
1: El repertori el teniu ample per a posar la música?
7: El repertori tradicional de tota la vida de dolçaina, sí. Pues el becatero, el gener, follo, madomot...
1: Escolta, i acudir al centre, si pone la cara dels nanos o no tan nanos, això és molt xulo, no?
7: És molt xulo. Hi ha el xiquet que li agarra al principi un poc de por i això, però en seguida tots entren en la festa, sí.
1: En seguida, ja esteu acostumats, no, vosaltres?
7: Sí.
1: Quants anys fet això, posar la música?
7: Uf, més de 10. Més de 10.
1: Vaig a veure si trobe, pues, estan estos companys. Moltes gràcies.
7: De res, vinga.
1: Gràcies. Vaig a veure, Celia, si trobe a l'alcalde, perquè fa un momentet anava caminant amb ell, però ja han arribat així al col·le i ja l'he perdut de vista, a Juanjo Sánchez, l'alcalde de la localitat. I n'hi ha molta gent que s'ha quedat fora del col·le. Com dic, així finalitza la ruta dels cabeçudos. Abans, per atendre el propi alcalde, me deia que és una tradició de fa molts, molts anys, que ja he vist una foto en blanc i negre i es podem imaginar. Mentre busca l'alcalde, escoltem la dolçaina i el tabal.

0: Olé.
1: Ara mateix estem en el pati, en el pati del Col·legi Santana, perquè estan tots els xiquets formant, perquè això és un verdader espectacle, i estan també ahí apropant-se als cabeçudos. I també es comentava l'alcalde que aquesta tradició ve de molts anys, que n'hi ha uns originals, perquè veus uns cabets més menuts i altres més grans. Ah. Els menudets són els originals, i ja els grans són la rèplica, que fa uns anys es va fer una rèplica augmentant del tamany dels cabeçudos. I ahí n'hi ha molta història. Vaig a veure... Hola!
2: Hola!
1: Som del col·le... Com es diu el col·le?
2: Col·legi Santa Anna.
1: Sabeu qui ha vingut? Què són aquestes persones?
2: Sí.
1: Com es diuen?
2: Cabuts.
1: Escabuts. Vos agrada que vinguin escabuts?
2: Sí.
1: A tu també t'agrada? Sí. Què vos han donat? A veure, conteu-me, què vos han regalat?
2: Pitos, pulseres i pilotetes.
1: Tu què tens? Una moto i un cotxe?
2: I una pelota.
1: A tu què t'han donat, escabuts?
2: A mi m'han donat una trompeta i... Joguets.
1: Vinga, a disfrutar. Gràcies. Comentàvem, a veure si puc preguntar a més xiquets, perquè no trobe a l'alcalde, ha desaparegut. Ai. Igual s'ha amagat darrere d'un cabeçudo i per això no el veig.
3: Igual se n'ha posat
1: un. Anem a preguntar. Hola, muy buenas.
4: Hola.
1: Com esteu passant?
4: Molt bé.
1: A partir de demà, què passa? Sí, en este poble.
4: Que són festes.
3: Olé.
1: Aneu a viure les festes?
4: Sí.
1: Què trobeu d'esta visita que teniu? Van dir que això és tota una tradició, que hi ha molta història.
4: Sí, però haurien de deixar-nos eixir antes. No eixir a les 3, tenien que anar-me'n.
1: Vos tenen hasta l'última hora?
4: Sí, tenen que vindre els pares a replegar-me'n. I si no, mos deixen així.
1: Pregunteu-li, perquè jo estic buscant a l'alcalde, que no el veig, perquè això seria cosa de l'alcalde.
4: Ja ho sabem, jo no sé si està així, però això no pot ser.
5: No està.
4: Jo me'n vull anar a casa, tio, jo que tinc que quedar-me així hasta les 3.
1: Que ara se van els cabeçudos i continueu la classe.
4: Sí. No, normalment, teòricament sí, però ben espada per mar de mon anem, perquè tu has de quedar-te a les 3, tu què faries?
1: Fa la vista grossa, no?
4: Sí, un poquet, sí.
5: Però si no venen, no te'n pots anar.
1: I entonces teniu ganes de festa, no?
4: Sí, molta.
6: Portem esperant esta festa per lo menos 2 mesos.
3: Dos mesos.
1: Ja ha arribat, així que a disfrutar-ho, eh?
4: Sí.
1: I a tots bones notes, també.
4: També.
6: Gràcies.
1: Continuem fent-se fotos amb els cabeçudos. A veure, escolta, vas a fer-te una foto?
7: Sí, ja.
1: És la primera que te fas en un cabut, en un cabeçudo?
7: No, però és que són les meves nebodes, per tindre un record.
1: Ah, en elles, també.
7: Claro.
1: Foto de família.
7: Foto de família, sí.
1: I una pregunta, cabeçudos, teniu noms? Els cabeçudos, no.
8: No.
1: Pesa molt el cap este?
8: Un poquet, i fa molta calor.
1: Fa molta calor. No teniu un aire condicionat a dins.
8: No.
1: Però aneu canviant-lo, no aneu tornant.
8: Sí.
1: Faena compartida no pesa.
8: Claro.
1: Gràcies. Doncs bé, en este ambient, Celia,
3: sí.
1: Tanquem, perquè vespre de festes, Villalonga anuncia d'esta manera, i què millor que música de Dolçaina i Tabal, en esta festa. A veure, no, és que senyale, jo haig de senyale. Tu ets fester? No, no és fester. Vale, pues el que diem, Celia.
3: Sí.
1: Gràcies, i és el que volia contar-vos, des d'ací de Villalonga.
3: Gràcies a tu, Dani, moltíssimes gràcies. Quin gran ambient es respira ahir a Villalonga. La veritat és que estan més que preparadíssims per a aquestes festes. De moment... parlàvem això, que les previsions no són del tot clares, bueno, no són del tot clares, sí que són clares, però són de pluja per a este cap de setmana. Per tant, des de Villalonga ens anuncien que estan això, pendents de com evolucionen estos avisos d'emergències i també aquesta alerta d'AEMET per saber si suspendran o no activitats, però que de moment no hi ha res clar, així que pues nosaltres també estarem pendents.

0: I ara sí que sí, deixem les festes dels pobles i les previsions meteorològiques, perquè parlem ara, atenció, de...
1: Premios Grupo Radio Gandia.
0: Molt bé enquadrat, Chechu, el nostre tècnic, que està molt atent. Anem a parlar-vos, efectivament, dels altres quatre premis que desvelem avui d'aquests Premis Radio Gandia. Tenim, atenció, quatre noms més. El de la trajectòria, el premi, el guardó de la trajectòria empresarial serà per a Don Color. Són successors de Maxims SL i especialistes en pintures i Sate, coneguts en el mercat per les seues marques Don Color i Sate Fachadas. És una pime constituïda en l'any 1996, encara que l'origen familiar es remunta fins a l'any 1967. Són venedors de pintura de tota la vida, amb 5 tendes a Gandia, a Oliva, a València, a Alzira i a Pedreguer. Innovadors i pioners en Sate, són amb presència també, creixent cada vegada més a tota Espanya. Distribueixen els millors productes, sistemes i components d'aïllament Sate, la solució més eficaç per a limitar la demanda energètica. El reconeixement en la categoria Medi Ambient és per a Xavier Ròdenas. Ell és enginyer de muntanyes, enginyer tècnic forestal i coordinador d'activitats de temps lliure des del Pirineu català fins a la Safor. Amb el seu treball es tracta de generar i aplicar ferramentes per a gestionar el territori des d'una visió responsable i coherent amb la naturalesa. És l'alma mater, podríem dir, d'Aixortar, gestió responsable del territori. Des d'esta empresa, des d'esta entitat, igual que ho ha fet amb altres àmbits, treballa per la combinació de la urbanitat amb la ruralitat i sempre amb les ferramentes més cuidadoses i respectuoses amb la naturalesa, no per a transformar-la, sinó per a reutilitzar les seues inèrcies. El Premi de Solidaritat és per a Projecte Home, Projecte Hombre, que és una organització social referent en l'àmbit de les addiccions que treballa en xarxa amb altres entitats i administracions públiques per a millorar la prevenció i els tractaments per a persones amb conductes addictives. Porten ja 28 anys treballant per la promoció del desenvolupament personal, la integració social i laboral de les persones i les seues famílies afectats per la problemàtica, les problemàtiques en plural, derivades de conductes addictives. Aborden la prevenció, el tractament, la investigació i la sensibilització social des d'un model biopsicosocial.

I l'últim nom que revelarem avui d'estos premis és el guardó a la cultura, que és indubtablement per Àngels Gregori. Ella és poetessa, gestora cultural i directora del Festival de Poesia d'Oliva, Poefesta, des dels seus inicis, quan tan sols ella tenia 19 anys. Un any abans ja rebia el Premi Amadeu Oller per Joves Inèdits. Ella és llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona, màster en Gestió Cultural per la Universitat Oberta de Catalunya. En 2007 va guanyar el Premi Ausias Marc de Poesia en Gandia. 3 anys després va rebre el Premi Alfons el Magnànim de Poesia. En 2013, Premi de Poesia dels Jocs Florals de Barcelona. I en 2018 va ser guardonada amb el Premi Vicent Andrés Estellés, a més de mereixer també el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians. La seva obra ha sigut inclosa en diverses antologies de poesia i ha sigut traduïda a diversos idiomes, com l'italià, el castellà, el francès o l'asturià. Així que merescudíssim este guardó de la cultura Àngels Gregori. Això són els 4 noms. Recordem la trajectòria empresarial per a Don Color, Medi Ambient per a Xavier Ròdenas, Solidaritat per a Proyecto Hombre i Cultura per a Àngels Gregori. Ja saben que demà continuarem desvetllant estos noms dels protagonistes d'estos Premis Radio Gandia, que estem molt orgullosos de poder entregar-los estos reconeixements a totes aquestes persones i entitats que realment s'ho mereixen d'ací de Gandia i de la comarca de la Safor. I, bueno, poquet a poquet anirem coneguent tots i totes les guardonades.

0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: La una i quasi 10 minuts del migdia, com sempre, fem un repasset per tota l'actualitat que està treballant tot el matí a la redacció. Anna, hola de nou.
2: Hola de nou, Celia.
1: Conta'ns.
2: Doncs, com comentaves, tot el matí estem treballant i de normal dels matins el que passa és que hi ha diverses rodes de premsa. Clar. En l'Ajuntament, mos convoquen i avui mos han parlat de turisme, perquè comentàvem ahir, acaba la temporada turística oficialment. Clar. I què toca ara? El que toca ara és treballar en la promoció.
1: Ah, vale.
2: Aleshores, des de l'Ajuntament de Gandia s'ha programat un calendari per anar a fires professionals de turisme, de gastronomia, diversitat i naturalesa, tant d'àmbit nacional com internacional. On es promocionarà Gandia? Es promocionarà en Madrid, en València, Saragossa, Londres i Valladolid, entre altres ciutats.
1: Hasta Londres,
2: Fins a Londres, anem.
1: Molt bé.
2: Les primeres cites d'aquest calendari és la tercera Bienal de l'Arròs, que se celebra del 15, ja, des del 8 fins al 18 d'octubre. Esta és gastronòmica. L'agenda també inclou la participació en gastrònoma, que és la fira del 26 al 28 d'octubre que tindrà lloc a València. Ahí promocionarem la Fideuà.
1: Home, per supost.
2: Clar que sí. I els productes de proximitat. Malvina Sendras, la titular de Turisme de Gandia.
3: Li llançarem promoció de Gandia. Allí que anem a fer? Anem a reunir-nos en professionals i en turoperadors turístics de destinacions internacionals. Estem veient que n'hi ha un augment de turisme internacional i és gràcies a totes aquestes aliances que anem teixint, així que no anem a perdre cap oportunitat i volem anar allí a reforçar, no?, la nostra imatge de projecció exterior. Tornarem a València del 6 al 8 de novembre, anirem a la Fira de les Comarques.
2: Doncs este treball de promoció que toca ara. I parlant de turisme, Celia, sí. Ahir també la regidora Balbina Sendra ens parlava d'este nou pla estratègic de turisme per als pròxims anys, però clar, volíem saber un poc el balanç que fa el sector del turisme, què pensa de tot este pla estratègic, i aleshores esta vesprada en la ventana tindrem una tertulieta en el que participarà el president de la patronal hotelera, Ruiz Rodríguez de Rivera, i el president dels hostelers d'Estisafor, Amadeo Faus, a més de la regidora també, per a parlar totes aquestes qüestions.
1: Molt bé. Està molt bé parlar també amb els principals
2: el sector,
1: involucrats.
2: Clar. A veure com han viscut ells l'estiu i totalment. Què pensen de tot això. Més coses, i encara no deixem el pla en l'àmbit turístic.
1: El turisme, vinga.
2: Perquè no sé si has anat alguna vegada al Summer Market Oliva, aquest espai gastronòmic que estava en la platja d'Oliva aquests estius,
1: vale,
2: amb food trash, animació... Doncs a partir d'ara el tindrem a Gandia, pràcticament durant tot l'any, en aquest nou espai gastronòmic que està en el Clot de la Mota, en el parc del Clot de la Mota. Abans hi havia una fira d'atraccions, amb atraccions per a xiquets, la Nòria, esa que va caure, tan famosa. Sí. En aquest espai estarà este nou Summer Market Gandia, o gestió de la mateixa empresa, que és Dant 2023. Ja ens han comentat a Radio Gandia que la intenció és obrir per a Halloween. Per a Halloween ja.
1: En dues setmanes.
2: Tindran activitats durant tot l'any, cada setmana, no saben encara si tots els caps de setmana, o ara en hivern, o al mes, dos caps de setmana al mes, tindrem oferta gastronòmica a la platja de Gandia, amb food trucks, animació per als xiquets.
1: Això sempre té molt d'èxit, perquè si pots no, englobar a diferents edats i tens activitats per als xiquets i per als més adults, pues, un poc de menjar i de beguda.
2: Atuacions en directe, també el mateix model que teníem en Oliva.
1: Bé.
2: Més coses. Ahir parlàvem d'un acte vandàlic en el Castell de Baidén, doncs tenim més actes vandàlics, en aquest cas en el polígono de Benieto de Gandia. Han fet maldat, han trencat els carregadors elèctrics de vehicles.
1: Vale. Sí, les torretes estes per a carregar els
2: vehicles, exacte, elèctrics. De nou ha sorgit la polèmica política, podem dir, des del Partit Popular se demanava més vigilància. La titular de Seguretat Ciutadana, Lídia Moranta, ha dit que en este polígon ja hi ha vigilància de videocàmeres. L'escoltem.
4: de que en el polígono Benidetto en estos momentos ya hay cámaras instaladas. Por otro lado, los actos vandálicos son hechos que deben de condenarse y ante los que hay que actuar. Pero, oye, me parece bastante también preocupante que el Partido Popular convierta cualquier incidente o comportamiento incívico en una oportunidad para atacar la imagen de la ciudad. Está más preocupado en atacar a la policía local y en reprocharle cosas a este gobierno, pero no está exigiendo responsabilidades a los autores. Parecen más interesados en buscar un culpable político que en señalar a quienes están cortando.
2: I continuen a Gandia aquestes obres que ahir es va de les rotondes, sí. Asfaltat de les rotondes, ahir va ser la de la gasolinera de Carrefour. Avui és la de matí, està la de l'accés sur al port de la Nacional 337 i esta vesprada és la de la que popularment se coneix com la dels Palmeres, sí. La de la rotonda del pont d'Alacant, al final del pont d'Alacant.
1: Sí, vale.
2: I antes estiguem pendents de la senyalètica perquè quedarà tancat l'accés a la rotonda, sí que se podrà anar per a la Vital, si venim des de Bellreguard, però no, vale. Se podrà creuar el pont per a Eixir de Gandia.
1: Vale, molt bé. Comentàvem amb Espasa que són, les obres sempre són molestes, no? Però per a una bona causa.
2: Escoltem a Salva Morant, intendent de la policia local de Gandia.
5: Entre la redona de la gasolinera de Carrefour i la carretera nacional 337, la que dona accés al port, es farà aquest sector de l'asfaltat, però quedarà obert ja el resto de trànsits. Serà a partir de migdia del dijous, dia 15, quan l'afecció es trasllada a la redona de les Palmeres, un poc més dificultosa, quedant tancats tots els seus accessos, perquè, com bé diguem igualment, tenia que fer la corona i té que fer-se tota d'un bloc. Quedaran tancats, com dic, tots els seus accessos, a excepció del ramal nou que uneix l'avinguda d'Alacant en la zona comercial de la Vital.
2: Així ho explicava Salva Morant, que diguem que això és a partir d'esta vesprada.
1: Jo dic que Espasa, però no era Salva Morant, eh? Ho explicava ahir, ara. Que era Salva Morant, no era Espasa el que m'ho explicava ahir. Molt bé, més coses.
2: I més coses. A banda d'aquesta previsió de pluja per aquest cap de setmana que ja mos ha dit Jordi, per allà que anem, sí, en compte, sí, que sí, sí. El vent de gregal mos pot portar les fortes pluges, però sí que se celebrarà l'ICAN, que estàvem comentant.
1: Sí.
2: L'ICAN Triatló, venen 1.500 triatletes de 25 països. És una prova esportiva que ja és referent en aquesta modalitat. Han de fer, com saben, natació, ciclisme i carrera a peu. El recorregut combinarà la natació en el port de Gandia. Després, la prova ciclista van fins a Tavernes, aleshores n'hi haurà afecció en les carreteres. Mhm. I després la prova a peu és per la platja de Gandia.
1: Molt bé.
2: Va. I però bueno, si parlem d'esports...
1: Sí, a mi, claro.
2: Hi ha un esdeveniment que està revolucionant Tavernes la Vedina, que és aquest partit de la Copa...
1: Totalment.
2: Entre el Tavernes i el València, que tindrà lloc el 28 d'octubre, que ja ho han contat, en Mestalla.
1: Totalment. Lara Romero, alcaldessa de Tavernes, com a primera autoritat del municipi, imagina que orgullosa... I contenta, no?
6: Molt, perquè el que estem vivint tots i totes ací a Tavernes és com un somni.
1: A més, Tavernes està despuntant en el futbol, eh? Que també tenim a Carlos Espí per allí.
6: Així és. Anit ens va donar una alegria també contra el Roma, marcant aquest gol tan esperadíssim que ja va canviar un poc. I va condicionar el resultat.
1: Totalment.
6: Ja va remuntar ahir. I sí, la veritat que estem celebrant a diverses bandes, no? No només per la UE Tavernes, amb aquest partit que jugarà contra el València, sinó també pels èxits compartits amb Carlos Espí.
1: Totalment. Escolta, com es prepareu de cara a este partit a Mestalla?
6: Bé, pues per a nosaltres, per a un poble com el nostre, també per als jugadors i per l'afició i per a tot el poble de Tavernes, ens preparem amb molta il·lusió i ganes perquè entrar a Mestalla representant el nostre poble és una cosa que pense que recordarem per a tota la vida. Hem de ser conscients d'on venim i tot el treball que els jugadors també porten a l'esquena i que un club de poble, del nostre poble, de moltes generacions de jugadors, entrenadors, directives i totes les famílies també que han dedicat tantíssimes hores i hores a la UE Tavernes, pues, viure este moment de la Copa del Rei és un somni fet realitat que compartim.
1: Que guai, molt bé.
2: Lara Romero, bon dia. I no sé si s'han quedat en l'espineta de poder fer-ho al poble, el partit.
6: Clar, a nosaltres ens hauria encantat poder jugar en el nostre camp, així a casa, però hem de pegar-li la volta a aquesta il·lusió inicial, que a mi especialment també em feia, però hem de ser conscients de les dimensions del nostre camp, que el nostre camp tècnicament tampoc no és que no estigui preparat, sinó que preparar-lo era pràcticament impossible, perquè això haurà suposat que molta gent s'haurà quedat al carrer. Clar, parlem de que a màxims igual podríem haver albergat allí no arriba a 3.000 persones. Clar, en esta situació, haver convertit una experiència extraordinària en una sensació dolça, però també agra, perquè s'haurà quedat molta gent fora. Aleshores, sí que volem que aquest dia Mestalla tinga molt de tavernes, volem que la nostra afició ens acompanyi i que el poble sencer gaudisca d'esta fita, perquè això sí que vull aclarir-ho. Cap persona que vulgui anar no es quedarà sense anar per falta de transport. És a dir, que abastirem de quants autobusos siguin necessaris per a que tota la gent de tavernes es pugui traslladar allí al Mestalla.
1: Val, o sigui, que comptem en aquests autobusos, alcaldessa, de tavernes fins a València.
6: Mestalla, evidentment, hi haurà una col·laboració público-privada també, ja que adelante que empreses com la madrileñadora Alpesa ja s'ha oferit també com a patrocinadors també de l'equip per a facilitar també un nombre d'autobusos. L'Ajuntament col·laborarà i per part de la UE Tavernes també faran tot el possible per a que cap persona es quedi amb les ganes d'anar. De fet, jo adelante que seran preus populars per a que les famílies puguen permetir-se anar a Mestalla a disfrutar d'esta festa.
1: Que xulo. I com va... O sigui, això és preus populars perquè part el subvenciona l'Ajuntament o com es farà això?
6: El que busquem, sobretot, és que Tavernes jugui esta eliminatòria com una festa. Al final, no anem a fer un negoci més enllà del que siga un dia de celebració, que es marqui aquesta història del nostre esport i del nostre poble i que sigui un dia per a totes i tots. És a dir, no seran entrades ni a 50 euros, ni a 40 euros, ni a preus orbitats, que serien, no?, per a un partit com este, dins de la conjuntura de lo que és el Mestalla, el València i la Copa del Rei. Clar. Però sí que és cert que per part del València han sigut molt generosos i és una part nostra el que ens toca també per agrair-los.
1: Que guai, molt bé. Escolta, i també digues, Anna.
2: No, anava a preguntar que si a banda dels autobusos, si s'està organitzant, no sé si els col·lectius de la ciutat participen, la banda de música...
6: Estem barallant la possibilitat de que els nostres músics tinguin l'opció de poder obrir aquest partit allí en València. Imagineu-vos la banda, l'assum de tavernes, iniciant el partit, per a rebre els jugadors del tavernes i tot el poble allí. Clar, jo ho penso i ja m'emociona. Estem ara mirant a veure aquesta possibilitat, perquè sí que és cert que la directiva del club es traslladarà demà mateix també allí al Mestalla per acabar de concretar aspectes que... Per a nosaltres, per a que fora un dia redó, considerem importants. Sí que he de dir que per part de l'Ajuntament tenen tot el nostre suport, que estem ahí per a tot el que necessiten, per ajudar-los també en la coordinació, organització i col·laboració. I bueno, pues esperem que de cara a ese 28 d'octubre anem ja amb moltes ganes i molta il·lusió per viure algo que serà històric per al nostre poble.
1: Que guai.
2: Alcaldessa, jo imagino que en el poble no es parlarà d'altra cosa, veritat.
6: No, a mi van parant-me pel carrer. Van parant-me. Jo pegué dos passos, però on jugarem? Doncs pues mira, ja està clar, jugarem al Mestalla. Ai, i podrem anar tots, tots els que puguem i que vulguem anar. Clar que sí. Al final serà una festa del poble, que de l'únic que ens hem de preocupar és de pujar a un autobús, arribar allí i fer-ho ben celebrat.
1: Que xulo. Mm-hmm. Estic segura que n'hi haurà moltíssima gent que no haurà anat mai en la vida a veure el futbol a Mestalla i que el dia 28 anirà. Només per la il·lusió.
6: Clar que sí. És que serà un comboi grandíssim, perquè, clar, és que quan tornarà a passar que el Tavernes vaja a jugar ja no a un estadi de primera, sinó que nosaltres també som un poble molt valencianista. Total. I això ho he de dir i ho he de reconèixer. I així la gent té una il·lusió. Amales, és que vas caminant pel carrer i no es parla d'altra cosa que no siga d'aquest partit tan esperat i tan somiat per part dels jugadors, que també dir que per a ells tenien aquesta il·lusió especial de poder jugar en el camp del Mestalla i que és una cosa que la majoria dels jugadors la portaven dins. Jo he parlat amb ells i em diuen, és que l'Anna, jo soc valencianista de tota la vida, mon pare, m'abuelo, tots. Tu saps que bonico serà vestir-me en les botes i l'equipació del Tavernes i eixir al Mestalla a jugar contra el Valencià? Clar, és que és una il·lusió molt gran i compartida per moltes famílies d'ací del poble.
2: Sí, segur que mos tindran el cor partit un poquet entre
6: el Tavernes i el València. Sí. Bueno, l'altre dia això em va causar una discussió en la paella en Camatia, perquè jo li dic, mon tio, són supervalencianistes. I jo li dic a mon tio, bueno, tu t'es clar aquí has d'animar, no? I em feia, home, clar, al València no. Unit és al València no. Diu, no, no, era per fer parlar.
1: Que guai. És que sí. Lara Romero, alcaldessa de Tavernes, moltíssimes gràcies per atendre'ns. És tot un esdeveniment que al poble pues, tenim moltíssimes ganes i és normal, fa moltíssima il·lusió. I no res, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
6: Molt bé, a vosaltres també. Gràcies i espero veure-vos allí.
2: Anirem, anirem.
6: Fer una bona cobertura i una bona retransmissió. Sí. I ja vos dic que farem tot el possible per a que ens acompanyeu i que estigueu allí també i que sigueu testimonis d'un dia tan important per a nosaltres.
2: No, ens encantaria estar.
1: Sí, pues la veritat és que sí. Gràcies, alcaldessa.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.
6: Vinga, adéu. Gràcies.

0: Pues en esta secció de Caixa Popular avui parlem d'un tema molt interessant, perquè ara s'apropa el fred i molts tornarem pues, a les sopetes, calentetes, escaldets i en general pues, els aliments que siguin bons per a previndre constipats o per a curar-los un poquet quan ja estem ben constipats. Però quins són aquests aliments? Pues, com sempre, nosaltres li preguntem a qui sap, i en este cas és Maria Félix, nutricionista de Trébol Nutrición. Maria, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns un poquet quins són aquests aliments que podem prendre ara que comença a baixar les temperatures i ve el fred.
1: Bueno, ara mateixa lo interessant és, com sempre, una dieta mediterrània,
0: sí.
1: Que és rica en aliments vegetals, tant fruita, verdura com llegums, i sobretot els aliments de temporada. Ara ens ve, nosaltres que som d'ací de València, la taronja i la mandarina, que són fonts de vitamina C i és molt interessant tant per al sistema immune com per a aquest factor antioxidant que té quan ja agafes el refredat. Entonces, és important la vitamina C, els aliments pues, com el que hem dit, el kiwi, les fresques...

0: el pebre roig, també aliments rics en zinc, que el zinc és un mineral que també ajuda al sistema immune.
1: Vale. I quins són els aliments, per exemple, que tenen zinc?
0: Pues, no sé. Per exemple, el marisc, l'ou, les llegums, els cereals integrals, estos són aliments rics en zinc que ens ajuda a donar una, o sea, ens ajuda al sistema immune, a que funcione lo millor possible davant d'aquests refredats o grips. Després també és interessant la vitamina D, ara que comença a baixar les hores de sol perquè ve s'acurta el dia, tant exposar-se al sol en les primeres hores del dia, intentar, sobretot en la població que és més de risc, que són els adults majors, que igual no ixen tant ara perquè fa més fred i tal, intentar que isquen per el dia, o també aportar a nivell de la dieta pues en els ous, el peix blau, els fruits secs, si tenen problemes de masticació, de deglució, pues triturats, per a que tinguin aquest aport també de vitamina D en la dieta.
1: Clar, això no ho havia pensat jo, perquè en l'estiu sí que eixim al carrer i està tot, òbviament, tot el dia pegant-nos el sol, però ara és de veres que aquesta vitamina D, no?, que ens aporta el sol, pues no la tenim tant.
0: Clar. És interessant que s'aprofiten les hores de sol per el dia i també que s'aporte a través de la dieta. També és molt interessant l'aport de proteïna en totes les menjades, també per a la població adulta major, que igual té menys gana de menjar i intentar que en totes les menjades i aport de proteïna tant animal com vegetal estiguin a la dieta. A través de les llegums seria la proteïna vegetal i la fibra alimentària també és molt important, tant a través dels vegetals com, per exemple, l'avena hidratada o l'avena cuita, per a reforçar aquest aliment per a la microbiota intestinal, que també és molt important, està molt lligada al sistema immunològic. Mm-hmm. Després, també és molt important el dormir, l'activitat física, el estar ben hidratat, i també, sobretot quan ja l'agafes, estar ben hidratat per a que ixe faci dissolgo ixe moc, que igual tenim un poquet més compactat, ajudem a expectorar-lo, i si tenim febre també, aquesta deshidratació que podem tindre per la febre, pues intentar pal·liar-la una mica, tant amb l'aigua de beguda com de caldos, com dies o infusions.
1: Veig que em sembla un poquet com que no hem de canviar res especialment, no? És com continuar en el dia a dia una nutrició variada, sobretot ara que nosaltres tenim la dieta mediterrània, que és espectacular en tota varietat.
0: Sí.
1: És continuar una miqueta igual, no?
0: Sí, perquè amb una nutrició adequada solem tindre un sistema immune reforçat. Vale. Sobretot tenim que entrar en aquesta època en un sistema immune el més reforçat possible, perquè si bé, si el patogen apareix i plega el nostre cos, que aquest sistema immune reaccione el més millor possible. I després també recurrir a, sobretot en població de risc, a la vacunació, que és molt important. Persones que tenen patologies respiratòries com, per exemple, EPOC, o persones fumadores, o persones que han tingut una pneumònia i que tenen un poquet el sistema respiratori més debilitat, o persones que recauen en bronquitis, recurrir a aquesta bona nutrició i a aquesta vacunació que és important, o persones que estan cuidadores de persones majors o de persones menudes.
1: O de xiquets, no?
0: Que solen.
1: Tinc amigues que treballen, no?, de mestres i diuen, ja m'ha constipat altra vegada. Però clar, sí. Els xiquets, entre ells no es contagien i ja, profe, a la mestra.
0: I la població adulta la passa d'una altra manera.
1: Vale, o sea que no estem a salvo nadie, no?
0: No.
1: Vale. I això que diuen de sabiduria popular, no?, que s'escolta de que com el caldo de pollo no hi ha nada, però el constipat, això és veritat, o sigui, és bo, no?
0: Sí, a veure, què passa? Que també quan apareixen aquests episodis de refredats o grips, tenim que tenir en compte

0: que igual ens disminueix la gana de menjar i amb aquests caldos aportem hidratació i a part aportem una nutrició, pues, per exemple, aportem la proteïna, sempre intentant que estigui el més concentrat possible per a que tots aquests nutrients que estan posats en el caldet, mm-hmm, nosaltres els recibim de la millor manera, perquè ens disminueix la fam, o igual tenim una grip intestinal que ens produeix una gastroenteritis i estem amb vòmits o diarrees. Entonces, aquesta reposició la podem fer a través d'ahí.
1: Mm. Val, Maria, entonces fem un resum per als que ens estiguen escoltant. Un poc de menjar de tot, aportar més vitamina D, no? Perquè reforçar la vitamina D, i què més era?
0: La vitamina C, el zinc per al sistema immune. Després també, bueno, estan les infusions de mel, per si ja comences a tindre una sintomatologia que tens una inflamació de gola i tal, ajudar a aquesta sintomatologia. Bueno. Com a aliments que comentaves abans, estos que curen, sí, val? No hi ha aliments com a tal preventius ni curatius, vull dir, al final el que nosaltres apleguem a esta època, lo més nutrits possible per a que tots els nostres sistemes funcionen lo més òptim possible, és la millor manera de previndre. I bueno, i després també a nivell de prevenció de física, vull dir, rentat de mans, ventilació de les estàncies, mascaretes si vas a algun lloc que sàpigues que pot hi haure una exposició, o grandes masses, vull dir que també estan aquestes barreres físiques o lo que fem al dia a dia per a previndre. Però com a tal, la sintomatologia es passa, i després també tenim fàrmacs que ens ajuden també a passar aquesta sintomatologia, i està la prevenció, sobretot l'estar ben preparat.
1: Així és. Estar ben preparat per fora i també per dins, en aquest cas, de ben nutrits i ben forts per a
0: poder passar-ho bé,
1: combatre, exacte,
0: descansar, i l'activitat física també ajuda molt al sistema immune i rebaixar l'estrès, que també és molt important en el avui en dia.
1: Molt bé. Pues, Maria, ja ens ha quedat claríssim, ja anem molt més preparats per a aquesta època de fred. Moltíssimes gràcies per
0: estar-hi.
1: Gràcies
0: a tu.
1: Gràcies
0: a tu. Adéu.
1: Ara sí, ara sí.

0: Avui, dia 15 d'octubre, es commemora el Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal. I ara en dia tenim la sort de tindre un grup, que és Dolina, un grup de suport a la pèrdua gestacional i perinatal. Precisament, aquesta entitat ha preparat la 11a edició del Dia del Record amb una lectura del manifest, un homenatge, que en principi estava programada per este diumenge, però per les previsions no sé com estarà la cosa. Letícia Martín, presidenta de Dolina, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Primer parlem d'este acte, Letícia. S'ha canviat de data per les previsions meteorològiques?
1: O de moment... Pues a veure, en principi encara no ho sabem, però bueno, avui suposo que prendrem la decisió i vamos, a veure, és majoritàriament pot ser que sí que ho canviem, perquè al final, encara que la veritat és que desllueix molt l'acte en la pluja, els últims anys sempre s'acompanya i la veritat és que desllueix molt l'acte. Entonces, esta vesprada com anirem, es veurem en l'Ajuntament, perquè serà fan una il·luminació de la commemoració d'este dia, pues decidirem què fem.
0: Molt bé. I el dia que feu, quines activitats seran? Què és el que es farà?
1: Sí, a veure, normalment, sí, el Dia del Record nosaltres el celebrem tots els anys des de fa 11 anys i el que fem pues, és un poc retre homenatge pues, a les nostres filles i és un acte molt senzill, però la veritat és que és molt emotiu per a tots els que ens reunim. Sempre fem un acte simbòlic en el que pues, cada any, pues, per exemple, a vegades tenim plantetes, a vegades tenim pues, un poc, nomenem una a una les filles i bueno, pues, donem un poc de visibilitat a aquest amor que la veritat és que és molt tabú i pensem que és important.
0: Totalment. Letícia, m'agradaria parlar de la identitat en si, del grup sí. Dolina. Què és? Com naix? Per què? Per què naix?
1: Sí, a veure, realment començarem com un grup, però ara ja som associació. Nosaltres, a veure, pues, sí, no, tranquil·la. Al final, pues, una mort gestacional, pues, en el meu cas ja estava quasi de 40 setmanes, però bueno, hi ha casos de molts diferents en el nostre grup. Entonces, com que necessites un poc pues, parlar amb persones que han passat ells, entonces, nosaltres contactem diverses mamis, es donem compte que el parlar entre nosaltres ajuda perquè estem vivint el dol, estem en el mateix moment del dol i res. I llavors creem el grup, però després ja per tenir un poc més d'entitat i poder fer més coses, pues, ja es convertim en associació i pues, bueno, pues, l'Ajuntament de Gandia és de veres que ens cedi sempre un local en el centre social Joan Climent pues, per a que ens puguem reunir quan ho sol·licitem. Després pues, en l'Hospital de Gandia és de veres que treballem colze a colze pues, un poc perquè l'atenció quan passa un cas d'estos que per desgràcia passa més del que creguem, pues un poc que la gent que està allà en l'hospital puga tindre un poc el coneixement de, ja no a nivell de sanitari, perquè els professionals, però un poc a nivell emocional, perquè al final simplement el poder tractar aquests casos d'una manera o una altra pues canvia molt el fet que la mare, el pare, la família ja tenen prou perquè s'ha mort el seu fill, la seva filla, pues un poc que l'acompanyament siga el més empàtic, per dir-ho d'alguna manera, possible.
0: Uh-huh. Clar, Letícia, no sé si en principi o sigui, l'associació és com un espai per a compartir experiències.
1: Correcte, vale. Correcte. O sigui, vull dir, nosaltres, l'hospital té un protocol que el té gràcies a que nosaltres es van fer uns suggeriments perquè antigament no tenien res. El protocol, quan passava un cas d'estos, era molt, molt escueto, per dir-ho d'alguna manera, i ells s'agarraren totes les nostres és arrel de vivències de moltes mares i pares que ens havien traslladat i preparem a l'hospital unes caixetes del record que és com quan passa un cas de... és l'únic que tu t'emportes de l'hospital del teu fill o la teua filla, perquè per desgràcia no te l'emportes a d'ell. En dos matos tenim unes caixetes del record que en l'hospital pues, les preparen ficant la petxaeta dels peuets o les manetes si pot ser, un trosset de monyet, no sé, al final... portes del teu fill i de la teua filla i allí també pues, hi ha fullets de la nostra associació. Necessiten, ells es parlen de que existim, per si necessiten en algun moment contactar a nosaltres, pues, que sàpiguen que estem. Contacten moltes mares, contacten pares, contacten hasta abueles perquè no saben com ajudar al seu o la seva filla o al seu fill i simplement és pues, per saber que estem, perquè al final el parlar amb alguna persona que ha passat pel mateix que tu pues, ajuda molt perquè si no has passat el mateix, no és que no pugues empatitzar, però igual n'hi ha coses que no pots entendre al 100%. Entonces, la veritat és que ajuda molt i reconforta el saber que amb la teua experiència pues, pots ajudar a una altra persona a que almenys...
0: Totalment, Letícia, perquè clar, tot el que heu aconseguit, no, en esta associació, jo no sóc mare ni he estat embarassada mai ni res, però clar, em sent molt agraïda ja de antemano, no, que diguem, perquè clar, tu quan sí. el va passar, Letícia, el vas sentir sola?
1: Sí. Ui. A veure, ai, no te sent bé.
0: Ara, ah, vale. Letícia, ara...
1: No, el que t'he dit, que sents un... Tu no saps si el que sents és normal, si no... una vegada te passa a tu, és que de veres que molta gent diu, ai, pues a mi també me va passar i tal. A veure, és de veres que intentem també moltes voltes des de fora, vull dir, a la nostra associació no ni minimitzem el dolor per les setmanes, perquè vull dir-te, al final tu, quan te quedes embarassada, al final tu crees ja un projecte de vida en aquesta personeta que portes dins de tu. Entonces, al final, de repente, s'esfuma tot i és molt complicat. I si de l'hospital, en els braços buits, és que moltes voltes la família o els amics, a veure, no és que no vulguin ajudar-te, és que no saben tampoc com fer-ho, saps? Entonces, és complicat, és un dol molt tabú, perquè com tu tenies, està tot el món esperant a aquest bebè, però després comences de l'hospital sense res, tens com a que, bueno, pues ja està, no, a veure, ja està, no, és que lo fotut ve quan te'n vas a casa, i la gent és molt fan de dir frases, que jo sé que no ho fan en una mala intenció, però de frases de, ai, no passa res, perquè no tenia que ser, o eres jove, ja tindràs més, a veure, pues no, és que, a veure, jo estic 9 mesos gestant, però és que aquestes frases, per molt que te parega fort, és que ho diuen, o sea, te ho diuen, sí. I jo sé que no ho diuen ninguna maldat, no ho diuen ninguna maldat la gent, però moltes voltes, saps què? Que quan no sàpigues què dir, a vegades no fa falta dir res, simplement una pretona de mans, no sé, transmetixes un poc de carinyo i a vegades no fa falta dir res més, perquè a vegades, per intentar ajudar, igual dius algunes paraules que la cagues, vamos, saps? Mm. Entonces, nosaltres en l'associació intentem un poc, pues, això, visibilitzar això. També anem a l'Institut d'FP de Gandia, el Tirant lo Blanc, que com fan el mòdul d'auxiliar d'infermeria, tots els anys anem a donar-los una xerrada, perquè molts dels estudiants que estan allí acabaran en l'hospital i segurament viuran algun cas d'estos. Entonces, és un poc també per saber com actuar, de no dir res, o sea, poc lo vas a dir per no augmentar més dolor a aquesta persona que ja està patint prou. I la veritat és que sempre hem tingut molt bona acollida en l'hospital també, en l'ajuntament, mira, de fet, és el que t'he dit, avui s'il·luminaran en els colors que són blau i rosa la façana de l'ajuntament, i la veritat és que estem superagraïts. Alguna cosa han estat sempre molt per la llavor, i al final és això, és visibilitzar que és un dol que ojalà la gent no el patisga, però per desgràcia passa, que estem en el sac i mos pot passar, vull dir, això no és una cosa que es trie, i al final pues, és important sentir-te acompanyat. És igual com la diabètica, vull dir, acudir a... Necessites un poc de saber un poc què passa, què no, pues nosaltres intentem pues, això, ajudar tant a nivell emocional sense clavar-nos en la part ja també que a veure si necessites anar al psicòleg, pues, per suposat que has d'anar, però sí que tenim a lo millor una red psicòleg més especialitzat en aquest tema. Intentem un poc ajudar el saber què fer si tens la baixa de maternal, si no tens baixa de maternal, vull dir, perquè són situacions un poc dramàtiques que tu vas a l'hospital pensant molt vas a parir i te trobes en la situació que al final és tot pues, com qualsevol mort d'una persona, pues claro, te fer, entonces al final és molta informació i moltes voltes estàs en xoc i la veritat és que no saps prendre les decisions que toquen i és complicat, la veritat.
0: Totalment. Letícia, moltíssimes gràcies per contar-nos-ho, tot això. Ja sap qui ens estiga escoltant que si li passa un cas similar, que pot contar amb Dolina. Moltíssimes gràcies per contar-nos.
1: Pues moltes gràcies a tu, Celia, la veritat. Moltes gràcies per donar-nos veu, perquè al final és important que la gent sàpiga que existim. I res, i simplement que el dia del record, no sé si al final le farem el diumenge, però sí que sabem que fer-lo el farem. Entonces, vale. Vull dir, al final també vos ho direm per si voleu dir-ho i... animar a tota la gent que vulga que vinga i que estem a la disposició de tots aquells que es necessiten.
0: Perfecte. Letícia, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Adéu.

0: Pues ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: Què tal? Anem amb una ventana informativa en format reduït perquè avui tenim una tertúlia especial. I obrim amb un tema que dona gust. La veritat, les Nacions Unides reconeixen a la gandiana Carmen Argudo com una de les 100 heroïnes de l'alimentació mundial. Argudo és la presidenta de la Confraria de Pescadors de Grau de Gandia. Tot just a assabentar-se de la notícia, Argudo ha atès fa uns minuts els micròfons de la Ventana Gandia.
3: Pues la veritat, tinc uns reconeixements, però clar, a nivell mundial, en la FAO, a nivell mundial, que m'hagin agarrat també per Espanya, pues la veritat és que és una cosa que m'omple massa. És que ja no sé, dic, ja no m'esperava més, ja ho tinc. Jo pensava que ja tenia tots els que podia tindre ni més i en què m'ha plegat este que ni m'ho imaginava. En este premi és la trajectòria de vida, perquè FAO ja sabem que és l'organització de l'alimentació mundial i de tot això, pues entonces tot el sector primari està reconegut i la meva trajectòria per el valor i aportar l'alimentació i el saber portar bon producte a l'alimentació del món.
2: I esta vesprada han finalitzat parcialment les obres d'asfaltat que estan duent-se a terme a l'entrada de Gandia a la rotonda de les Palmeres. Ha sorgit un problema en les actuacions i encara que s'ha depositat una primera capa d'asfalt, la definitiva no es podrà llançar fins a dins d'unes setmanes. No obstant, ja no hi ha talls al tràfic i es pot circular per la zona. Des del pont d'Alacant, direcció Berreguard, l'eixida ja està habilitada i l'accés des del sud a Gandia també, però cap al supermercat Lidl, com fins ara. Salvador Morant és l'intendent de la policia local de Gandia.
4: I aquesta banda d'aerodobura final no es podrà tirar hasta uns dies després. Per tant, avui han acabat les tasques que tenien previstes fer avui, és a dir, i demà, a partir d'esta vesprada, el trànsit ja queda obert conforme estava abans de fer el tall que hem portat avui. És a dir, des de dins de Gandia se podrà eixir cap a la redona de les Fonts, és a dir, direcció a Bellreguard, en tots els sentits, i quan vens des d'Alacant podràs agarrar el ramal nou que hi ha, que el porto fins a la redona del Lidl per a acudir a la zona comercial. I quan vulguis entrar a Gandia, voltejaràs, conforme fem abans, la redona del Lidl i per l'avinguda de la Vital podràs incorporar-te al centre de la ciutat. L'únic moviment que no se podrà fer és voltejar la corona. Val? Tots els demés moviments, conforme teníem abans, continuarem tinguent-nos uns dies més.
2: I l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, ha avisat de l'arribada d'una dana que amenaça per provocar tempestes intenses, especialment en les zones del litoral. Un episodi de pluges que s'apunta que poden arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat.
0: En la Ventana Gandia, la tertúlia.
2: Finalitza la temporada turística, en este cas en el mes d'octubre, en unes excel·lents dades. És important repassar tot el que ha sigut la campanya estival, el que ha sigut estos mesos, estos darrers mesos, els primers mesos de la campanya. Anem a abordar esta qüestió, com sempre, en els principals sectors, en este cas, en Luis Rodríguez de Rivera, estem parlant en el president de la patronal hotelera de Gandia, la Safor. Luis, gràcies per acompanyar-nos.
5: Muchas gracias a vosotros.
2: També contem, en este cas, a l'altre costat del fil telefònic, parlem en Amadeo Faus, president de Destí Safor. Amadeo, gràcies per atendre-nos. I també tenim a la representant del govern local del sector turístic, en este cas la regidora de Turisme, Balbina Sendra. Gràcies per estar amb nosaltres, Balbina.
6: A vosaltres per convidar-me. Uh-huh.
2: Parlem d'això, de l'eixe balanç de la temporada. Ja tenim les xifres sobre la taula. Ara va de bo, ja podem avaluar què ha sigut esta temporada. Per exemple, Luis, iniciemos contigo la ronda.
7: Bueno, pues podríamos decir que lo que es la temporada empezó, pues bueno, con todo lo que es la apertura de fallas y demás, bien. Semana Santa, bien. Luego tuvimos un mes de abril, tras la operativa de portugueses, mes de abril, primera quincena de mayo, que exceptuando lo que fue el puente de mayo, fue bastante, bastante floja. Y a partir de la segunda quincena de mayo se empezó con un mayor dinamismo. El mes de junio sí que hemos detectado una mayor demanda de cliente particular. En parte entendemos que porque ha habido una desviación por sensibilidad al precio de los clientes que podían venir en julio y agosto, que han empezado a venir también más en junio y en septiembre, si tienen esa posibilidad, porque tanto el clima como las condiciones económicas pues lo permiten así, permiten disfrutar de esos meses. Julio y agosto, pues estamos hablando en lo que son los hoteles de un lleno técnico. Y es eso. Y luego lo que ha sido el mes de octubre, antes del cierre, los últimos hoteles antes, pues eso, ahora ya quedan apenas dos o tres de ellos abiertos, pues la verdad es que lo que hemos podido trabajar en octubre se ha trabajado con buenas ocupaciones, pero el precio pues sigue en la dinámica de estos últimos años. Entonces, podríamos decir que en cuanto a ocupación e ingresos, bien. La pena, el lastre de este año ha sido, bueno, pues los incrementos de costes que sin duda alguna han lastrado la rentabilidad de los negocios hoteleros. El aumento de principalmente de la energía en estos meses de verano, que lo hemos sufrido todos, da igual en los hogares que en los negocios, qué tal, han tenido un impacto muy significativo, y a esto hay que añadirle pues también los aumentos de costes laborales o de costes sociales y de mercaderías, pues había cuenta del IPC, lo mismo. Nos afecta a todos por igual, pues en los negocios hoteleros, ahora Madea hablará de los hosteleros igualmente, pues se han disparado, y por lo tanto podríamos decir un buen verano, pero con menos rentabilidad que en años anteriores.
2: Así es, ¿no, Amadeo? Posar un plat sobre la taula no costa el mateix en 2025 que en 2026, ¿no?
5: No, y la putada, o sea, perdón, es que no hemos podido subir los precios, ¿no? El tema está que nosotros hemos tenido que mantener un poquito el precio porque realmente la gente, hemos tenido mucha afluencia de público, mucha afluencia de gente, pero la gente ha venido mucho más corta que otros años. Claro, el coste de la vida ha subido animaladas, ¿no? Y sí que hemos tenido mucha afluencia, pero la verdad que con un pequeño menos coste que otros años, sí.
2: Valina, és interessant també conèixer les dades que té el govern, en este cas, unes xifres importants, inclús des del primer mes, no? Des del mes de març, no, Valina?
6: Després de les dades, de tot el que comenten ells, que estic totalment d'acord, jo penso que estem totes les dades, jo tinc les d'Osbeck, les de l'INE, les nostres pròpies dels hotels, totes combinades, que és un poc el que treballem des d'ací, estic un poc d'acord, no?, en tot això. Jo crec que hi ha una puja en març i abril que demostra que falles i Setmana Santa. És la lectura que fem nosaltres a l'hora de també potenciar després d'aquesta promoció, no? Març i abril, aquestes falles i Setmana Santa, festes d'interès turístic, comencen a pujar, i això fa que hi hagi un increment prou fort d'un 23,22% en alguns casos, és a dir, que això va establint-se si el temps acompanya, que això és l'altre, el temps té que acompanyar. Ens hem mantès en maig i la primera quinzena de juny s'ha mantès, després n'hi ha una repuntada de cara a l'estiu, però jo penso que una de les coses més cridaneres és la primera quinzena de setembre, que estem parlant d'un ple tècnic. Això podem relativitzar-ho i partir-ho i veure què ha pujat i què ha baixat, però sí que és cert que n'hi ha com un manteniment. Jo penso que ens hem mantès en els números de l'any anterior, però sí que és cert que març i setembre és com a que despunten un poc. Dins de que n'hi ha, hi ha destinacions com són en este cas Cullera, per exemple, o Benidorm, que sí que han tingut un descens de 2 punteig, 3 punteig, quan nosaltres estem a mig punt, a lo millor, que puga haver baixat. És a dir, que jo penso que la tasca que podem fer, no?, nosaltres, des de la part de departament, des de la part de turisme, és l'acompanyar, no?, en aquesta promoció i en intentar que siga una destinació singular. I jo penso que això és un poc el balanç, crec que tant el que dia Amadeo com el que dia Lluís, jo els dos es recolze, penso que hi ha hagut una disminució del gasto. Això és una cosa que hem pogut observar. Tenim el preu del que es gasta la gent.
2: Pues
6: la gent a lo millor prefereix anar al seu hotel, però després no eixir a sopar, o sigui, a sopar o dinar, triar el que vol. De fet, parlàvem amb Amadeo, estarà d'acord, perquè em passava també les enquestes, i molta gent el que ha triat és un sopar, no? O n'hi havia més gent que sopava, o que el cap de setmana més gent que dinava, no? Trobàvem que n'hi havia com uns picos, encara que també n'hi ha establiments que han tingut l'estiu de la seva vida, i altres que a lo millor, pues, pel que siga, per la seva forma de funcionar, pels seus horaris, per la seva adaptació, no han funcionat de la mateixa manera. Probablement estiguem veient un canvi també en el consum i en el tipus de gent que ve a consumir. Primera, per la inflació, i els que venen a consumir ja canvien perquè ve aquest públic internacional. Això sí que qualsevol hora o qualsevol moment estan consumint. Això també està donant-se.
7: Bueno, también depende, o sea, tú hablas del tipo de público, ¿no? Tiene que ver, o sea, yo creo que nosotros a nivel hotelero probablemente hemos detectado una mayor presencia familiar en el mes de agosto que en el mes de julio. Y la familia normalmente viene demandando. O sea, si normalmente nosotros tenemos una prevalencia súper importante del cliente que te viene en pensión completa a los hoteles, pues en agosto ha sido todavía un poquito más acentuada que en el mes de julio, ¿no? Quizá en el mes de julio, también porque los días son más largos todavía, en agosto ya a partir de las 8, 8 y media, el sol se está poniendo por detrás del Mondúber y por lo tanto estar en la playa quizá ya no es tan agradable como puede ser en julio a esa misma hora. Pero bueno, sí que hemos visto eso, ¿no? En agosto quizá hayamos tenido una mayor demanda de esa pensión completa frente al mes de julio, donde quizá ha venido menos familias o familias con menos carga de hijos o con hijos más mayores, y por lo tanto esa prevalencia de la pensión completa puede haber lastrado también obviamente a otros sectores.
2: Podrían dirne de alguna manera, como es comentaba abans en el tema educatiu, progressa adequadament. Això ja està clar, en aquestes xifres, progressa molt més que adequadament.
6: Progressa adequadament, encara que sempre tenim que treballar per la millora. Exactament. Evidentment.
2: I treballar per la millora, i ahí vas, Valina, perquè estem parlant d'aquestes estratègies turístiques de cara als propers anys. Iniciem un nou pla a partir de 2027. Això ha d'abordar, evidentment, en el que són els sectors, però quines són les línies que hauríem abordar segur per a poder tindre un turisme de qualitat així en la comarca de Safor, en concret en Gandia?
6: Aquest pla estratègic és una continuïtat. El que s'ha fet és avaluar el que teníem abans, veure quines línies realment tenen sentit, quines no tenien sentit per a retirar-les, i això ho tractarem amb el sector en una taula, en unes jornades SICTED, volem posar-ho damunt de la taula, i veure per quines anem a caminar. Evidentment, dins del que anem a fer, evidentment, continuar en la promoció, però anem a potenciar més la promoció online, que és el que està donant-nos ara mateixa una visibilitat totalment diferent. Per un altre costat estan les fires, que anem a continuar fent-les. Això no anem a baixar. De fet, este matí m'he estat parlant en una roda de premsa de que ara anem de cara a nou fires, a nou espais, en els que anem a vendre el producte de diferent manera, des de la gastronomia, el sector LGTB, el sector de congressos des de Setmana Santa, falles, com anem a treballar, no? Cadascuna d'aquestes fires, ho hem estat comentant este matí, però sí que és cert que la promoció online que acabem d'encetar vam començar en la Fira i Festes, vam continuar en el Pont d'Octubre i ara estem en una promoció de tardor, no? En aquesta promoció de tardor, i estem enviant la nostra comunicació al centre d'Espanya, anem ara més a nivell nacional, estem dedicant-nos ara mateix a això, centre d'Espanya, corredor mediterrani, i estem veient resultats i gent que està entrant a aquesta publicitat. Esperem que per a aquest terç d'hotels, perquè ara mateixa, per el que hem anat veient i pel que deia Luis, ara queda un terç dels hotels oberts, després els campings, que sí que estan al 100%, i, bueno, i els restaurants, Amadeo també podrà dir-ho, però sí. Bueno, treballem per a que això s'allargui al màxim. Ven caps de setmana, ven operatives, ara ve l'ICAN Triatló, ara també ve la mitja marató, ara agafem l'esportiu per banda i continuem. Línies generals, sostenibilitat i accessibilitat, en les que anem molt bé, i jo penso que continuar treballant de la mà del sector i conforme vagin necessitant una promoció o un altre tipus de promoció, treballar-la conjuntament. Crec que això és l'excel·lència i adaptar-nos a les noves tecnologies.
2: Exactament. Amadeo, apostar no per l'excel·lència.
5: Jo crec que sí, apostar per l'excel·lència i apostar una miqueta per el turisme que ja tenim així en Espanya, perquè a vegades Valvira està dient, no? Anem a fer promocions fora de... Anem així, anem allà, anem... Que està molt bé, està de categoria, perquè tot això és promoció per la platja, molt bé, tot de categoria, però crec que en qüestió de lo que són les línies internet, Facebook, totes aquestes línies que utilitzem per a poder donar-nos a conèixer, pues crec que hauríem de no, no, o sea, a part de anar per la gent de fora, apostar una miqueta per la gent que ja està així en Espanya. O sea, així en Espanya tenim un montó d'alemans, tenim un montó de gent de fora que no sap el destí on al final harà, no? I pense que sí que enfoquem molt el que és intentar portar el turisme de fora, que està de categoria, però hauríem d'apostar una miqueta més del turisme que és de fora, però que ja està així. Que és més fàcil, portar-lo així, estiguent així, que portar-lo de fora, no?
6: Jo crec que Amadeo també este matí hem estat parlant de algunes de les fires de proximitat a les que anem, que tenim així prop, que puguem passar un dia
5: exactament
6: a estar, que això també ho fem. Però sí que és cert que des de la part online estem donant-li més a la promoció online en la part nacional, perquè pensem que són els que més ràpid poden aplegar, independentment de que continuem fomentant l'internacional, que jo com a dada, a mi m'agradaria deixar-ho ahir en clar, que ha suposat una cosa estranyíssima, perquè normalment és setembre, el públic internacional ve en setembre o ve en febrer, i enguany en agost ha suposat el 25%.
5: Ha superat, sí que és de veritat. Ha superat en estranger.

0: costos diguem, d'estacionament, d'habitacions, d'apartaments, i pense que és una de les coses fortes que hauríem d'apostar una miqueta més, i ahí és on hauríem de perdre una miqueta, no sé si de part de l'Ajuntament ajudar o de part dels hotels intentar no guanyar tant en això, però una cosa està clara, si no estàs obert, la gent no va.
1: Ahí estan les principals conclusions, i és un gust poder parlar en la gent del sector, és que saben d'això, i donar-los les gràcies com no. Balbina, Luis i Amadeo, moltíssimes gràcies per haver fet un xicotet espai per a este programa de La Ventana. No res, fins a properes edicions. Gràcies per tot.
2: Ja, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera. La Ventana, con Carlas Francino.
4: Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco.